0: tipul duc.
1: Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc.
2: Tipul duc.
1: Tipul duc.
3: Tipul duc. Радио будущего.
1: Tipul duc.